sweswin i tirhelela ya kona yi khome hi mhani phephu wa ka Khosa va mhani khumphani va khome pendula va mhani.